0: Arriba un moment històric.
1: Ja veuràs, ja veuràs com te pones.
0: 5 minuts. A les 8 i 5 minuts ja podeu sentir els aplaudiments de la gent aquí a l'estadi perquè finalment...
2: Hem fet el puzzle, hem fet el puzzle.
0: Ho hem aconseguit.
1: Ah, hem fet el puzzle.